Kimin jaurgis gui, chanjil a schnach kvata buoin, scoan torach is na cruven rouge, hanaich an och gfuhr.